0: dins el nostre dia a dia.
1: Avui ho vull tot, avui crit fuc cots. Comando pel Manó, va dir el real hip hop. Mucho flow, mucho flow.
2: Què passa, tio?
3: Caga't,
2: tio. Està bo.